altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

fet un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de divendres d'aquest 18 de setembre de 2026. En aquests moments, i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre amb un cel avui tapadot, ennuvolat, hores d'ara, i temperatures no pas baixetes ni molt menys. 18 graus i mig ens marca el termòmetre, la humitat que es situa al 85% i la pressió atmosfèrica 795 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta a RAC Matí. A partir d'ara, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAC 107.

Avui és divendres, és 18 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 35 minuts, es pondrà a les 19 hores 55 minuts. Felicitem les persones que celebrin el seu santoral. Avui és Santa Sofia, Santa Sònia, Sant Mir, Santa Guida i Sant Guiu. Felicitats! En quant a aquests apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda, avui ens parla d'una frase de Maria Nicolau que va dir en el seu dia: menjar un préssec és sexualitat en estat pur. Més curiositats d'aquesta agenda que ens porta a parlar en aquest divendres d'assecar figues. Sabíeu que és un art? Doncs sí. Convé collir-les i assecar-les abans no sovintegin les pluges. Les obrim i les aixafem i les estirem sobre un canyís al sol. 4 dies. De nit o les entrem, lògicament, a cobert, que no li caigui la rosada. Després les escaldem per netejar-les i les enfornem uns minutets per assecar-les. Guardeu-les en pots de vidre. Hi ha qui les condimenta, també, amb alguna herbeta i fins i tot amb algun licor. La manera millor d'assecar figues. Sabíeu que l'os més petit que tenim els humans és a dins de les orelles? És l'etrep, que fa uns 3 mil·límetres. Es diu així perquè s'assembla als estreps, on els genets posen els peus quan munten a cavall. I ja que parlàvem de figues, tornem a parlar d'elles perquè hem de parlar del seu aroma en aquests moments, de la intensa aroma de les figues seques. Les figues seques que desprenen una aroma delicada. Ho sabien els venedors ambulants d'aigua que posaven una figa dins les gerres per aromatitzar l'aigua. També són ideals per a posar en pans i en pastissos. Són riques en minerals com el ferro, el potassi, el magnesi i el calci. Si voleu un xarop contra la tos i contra els mocs, feu això. Bulliu 6 figues seques en aigua o també es pot fer en llet. I preneu-vos el líquid amb una miqueta de mel i tindreu un xarop natural contra la tos i contra els mocs, ara que s'acosta precisament la temporada en el qual són els protagonistes. La manera natural de fer un xarop important amb figues seques. I un parell de punts més d'aquesta agenda, un que ens parla de la Mediterrània, que diu que a la Mediterrània tenim, en aquest cas, postes de sol de llum delicada. Només ens cal triar un bon paratge i convidar els amics a un berenar o un sopar. Podreu fer un brindis al sant, als gots, tots a, o les copes, tots a una, perquè els últims rajos atrapin el vi. I acabem dient allò de 4 pedres i al carrer. Jo les sé comptar molt bé. De color de xocolata. 1, 2, 3, 4. Apunts interessants, aquesta saviesa popular, la tradició que recull la nostra agenda i que repassem i, com sempre, compartim a diari aquí a RAP Matí. Cada dia.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que des de primera hora del matí tenim un accident a l'A2 a l'altura de Cornellà del Llobregat, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i ja provoca fins a 7,5 km de retencions. També tenim altres retencions més enllà d'aquesta incidència, unes cues ja habituals a les dues rondes de Barcelona, també en aquest mateix vessant Llobregat, també de manera intermitent en els últims 3 quilòmetres dels túnels de Vallvidrera i arreu del nus de la Trinitat, que arriben retencions per la C33 des de Montcada i Reixac o la C58 de manera intermitent, sobretot amb intensitat, però al punt de Sant Quirze. A la AP7 a hores d'ara circula amb retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També queda un quilòmetre de lentitud molt puntual i de baixa intensitat, però a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Fem un repàs als temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de divendres, aquest 18 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre parlant de la policia que organitza els migrants en grups després del caos inicial en el trasllat des de les platges al port de Ceuta. Abans que es desplacés a la zona, l'operatiu complet, els migrants van començar a córrer fins a la nova instal·lació. Parlem del govern que confia en deixar lliure les platges després de la decisió de l'Audiència. L'executiu va pressionar perquè una suspensió hauria arruïnat el seu pla de sortida. També en aquesta línia es parla del PSOE que estudia una reforma legal per poder tornar els immigrants que entrin nedant. El Partit Popular ja va registrar abans de l'entrada massiva una proposta de canvi legislatiu amb la mateixa finalitat. Parlem de que ha estat detingut el Trompas, el presumpte assassí de l'estudiant espanyola a Mèxic. També es parla d'un informe de 224 pàgines que no respon a les preguntes clau: qui va ordenar la compra del polèmic àtic de la Comunitat de Madrid, el govern d'Ayuso que publica la memòria de compra de la vivenda. D'altra banda, parlem de com es va manipular, segons publica avui El País, la Comunitat de Madrid, les llistes d'espera en la sanitat pública. Els correus i les captures de l'Hospital Ramón y Cajal contradiuen la versió de la Conselleria de Sanitat sobre el canvi de prioritat de 57 pacients. Merz i el govern alemany es juguen el seu futur en les eleccions regionals de diumenge. Una probable derrota de la CDU en els comicis de Berlín i en Mecklenburgo, Pomerània Occidental, poden provocar grans canvis en l'executiu. A l'àmbit internacional parlem de Putin, que extén la persecució als comunistes, tot i la seva lleialtat. La inhabilitació de desenes de candidats crítics amb el govern converteix els comicis legislatius en un tràmit. Els retalls i els talibans condemnen a les embarassades a l'Afganistan. Van perdre la meva germana i el nadó que portava dins, diuen els afectats, en un país on 521 dones moren per cada 100.000 naixements. Xarxes de parteres rurals atenen a les mares que no tenen accés als serveis mèdics. I en economia parlem de les claus de la tempesta perfecta sobre el petroli, OTIs, Hormuz i combustibles pels núvols. El tancament de l'oleoducte saudí Est-Oest és l'última adversitat per al subministrament del cru a tot el món, mentre que s'agreuja la caiguda de les reserves i dièsel i gasolina marquen rècord. Els gegants de les criptomonedes inunden de diners el Partit Republicà, tot i el fracàs de la llei cripto. La indústria és el primer donant en les eleccions legislatives amb desenes de milions per diferents candidats, com l'expectativa de que Donald Trump mantingui el seu suport al sector. El Banc del Japó puja els tipus d'interès al seu nivell més alt en 31 anys. I acabem parlant de la Seguretat Social, que rebutja el 72% de les sol·licituds d'indemnització als afectats per amiant. El Punt avui, els seus titulars han de portar d'obra parlant de la nova maniobra de Societat Civil Catalana i el Tribunal de Comptes per evitar l'amnistia. El castellà s'imposa en el judici del cas Roger Espanyol. Convoquen una manifestació de suport a Roger Espanyol coincidint amb l'últim dia del judici. Als policies espanyols de l'1 d'octubre, l'actuació va ser ponderada per respondre a una extrema violència. Altres temes de l'actualitat, detectats 5 nous senglars amb pesta porcina africana que eleven a 391 els casos positius. En successos, fuig un pres d'un restaurant a Tarragona aprofitant una sortida programada. Donald Trump amenaça de tallar el comerç si la Unió Europea s'associa amb el Canadà. Parlem de Metges de Catalunya, que manté la vaga indefinida després d'una primera reunió amb la consellera de Salut. Parlon assegura que Trapero li va dir que no volia continuar fent tasques polítiques. I Llarena, que dona al Tribunal de Comptes l'argument per aplicar l'amnistia. Acabem el repàs del punt avui parlant de la generació de la nova dona de lletres. Aposta de les editorials independents per les autores catalanes de preguerra amb reedicions de les seves obres. A banda de Rodoreda, sempre present, destaquen les novetats de Maria Teresa Vernet, Maria Augusta Levy i Carme Monturiol. La Vanguardia, els seus titulars de primera plana, el desafiament migratori. La policia pren el control del trasllat de migrants al campament del port de Ceuta. La Guàrdia Civil va iniciar l'operació a 6:45 del matí, però va ser necessari el reforç policial per detenir la multitud. D'altra banda, avança la investigació. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un penya-segat. Parlem de la Comunitat de Madrid. La subhasta per l'àtic d'Ayuso queda deserta per falta d'ofertes. També parlem del temporal violent amb bronca a València per l'enviament del ES Alert amb els carrers ja anegats d'aigua. I quant a la previsió de la tardor, el Mediterrani entra en alerta per la successió de pluges extremes que es preveuen pel pròxim mes d'octubre. L'economia dels Estats Units, Donald Trump, acabarà el seu mandat sense veure ni un sol retall dels tipus d'interès. La Reserva Federal defensa la seva independència per aconseguir el suport del mercat. Ha estat detingut al Trompas, el sospitós de l'assassinat de l'espanyola Clàudia Tacoronte a Mèxic.

0: I acabem repassant els titulars que destaquen a la portada del periòdico de Catalunya, aquest obre parlant de Catalunya que reclama al govern alertes diferents segons el risc. Protecció Civil ha demanat al Ministeri de l'Interior nombroses vegades un format més flexible, amb xiulets no tan estridents que permeti emetre avisos preventius sense desgastar la capacitat de cridar l'atenció davant una emergència imminent. Són dels temes importants que obre aquesta portada del periòdico. Parlon defensa que l'ESA Alert de dimecres no va arribar tard. Collboni no descarta estudiar reformes a les rondes per evitar inundacions. Parlem també de la líder de Democràcia 21 que aposta per una gran reforma institucional a Espanya, una advocada liberal. L'Eurocambra condemna dividida la invasió de Ceuta. Moeve inverteix 1.000 milions en la planta d'hidrogen més gran de tota Europa. També parlem del refinançament del Camp Nou que marca l'Assemblea dels Socis. La Guàrdia Urbana cursarà denúncies per delictes lleus a partir del 2027. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de divendres, aquest 18 de setembre de 2026. 19 minutets ens separen de les 9 del matí.
1: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Rap Matí.

0: el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. Els dilluns i divendres, els titulars de la premsa de la comarca.
1: Principis i finals de setmana, fem un repàs, un cop d'ull, al bisetmanari El 9-9, el periòdic independent del Vallès Oriental i les notícies que es queden a la nostra comarca. Obre aquesta portada parlant de la justícia que fixa dates per desnonar a 10 famílies d'un bloc de la Sareb a Sant Celoni. Són veïns de la coneguda com la Moreneta, un edifici que ocupen des de fa uns 5 anys. Tenen el suport de la PAM i l'Ajuntament, que demana aturar els desnonaments. Acompanyant aquesta informació es pot veure la imatge d'alguns dels veïns de la Moreneta als balcons de l'edifici protestant pel desnonament previst. Com a més breus d'aquesta portada, tres noves obertures canvien el mapa de les llibreries a la comarca. La formació professional guanya 637 alumnes en un curs. Alerta per la pèrdua de sòl industrial als polígons del nostre Vallès Oriental. També parlem de la mort a l'edat de 76 anys en Pere Rafecas, tot un referent de la ginecologia a la comarca i sobretot a Granollers.

0: Parlem de música i de la cantautora Ivet Nadal, de Granollers, que publica un nou disc. D'altra banda, els capgrossos de la Fira d'Artesans de Mollet celebren 30 anys. Acabem parlant d'esports i de l'handbol més inclusiu. Granollers acull des de dimecres el Mundial d'Handbol amb cadira de rodes, on participen 12 seleccions d'arreu del món. Entre aquestes, l'Espanyola, amb dos jugadors del Vallès Oriental. És el primer cop que aquest esport esdevé, en aquest cas, un esdeveniment tan important i que es fa en un país europeu. Són els temes importants que ocupen portada la premsa de la nostra comarca, com tots els dilluns i divendres, repassem a Rap Matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: El despertador, a les 8 del matí, amb Rosa Díaz.
1: El temps a RAC 107.
2: Fem un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Ruixats forts damunt del mar, un divendres insegur en aquestes primeres hores, uns xàfecs que han de ser intensos davant de la costa barcelonina i que podrien tocar terra a algun punt a primeres hores del matí, com ho està fent. El temps no acabarà encara de fer net de tot aquest divendres. La previsió del temps anuncia aquesta jornada força canviant, amb presència de núvols durant el matí i alguns xàfecs forts a tocar la zona de la costa. Entre la matinada i el matí, el pas d'aquest petit solc d'aire fred en altura fa reactivar les precipitacions al litoral català, xàfecs que descarreguen majoritàriament damunt del mar, però que poden tocar a terra en algun moment a qualsevol punt del litoral barceloní. Pluja puntualment intensa. Les clarianes augmenten a partir del migdia i donen pas a una tarda força més assolellada, amb un ambient fresc típic de principis de tardor. Si mirem una miqueta més enllà, cap de setmana assolellat i més càlid a les zones al migdia. Cap de setmana majoritàriament assolellat, amb ambient fresc de nit, tardorenc. Migdies cada cop més càlids. La temperatura podria assolir aquest cap de setmana els 30 graus i pujar una miqueta més de cara a dilluns. Un cop d'ull al temps, aquest abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, temperatura que ens està marcant el termòmetre, 18 graus i mig, la humitat al 90% i la pressió atmosfèrica 795 hectopascals. Són 6 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de RAC 107. Molt bon dia.
1: RAC Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: A partir del pròxim dilluns 21 de setembre entrarà en vigor la modificació pel que fa a la línia de bus express E26, la línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona, que incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera se'n reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres, els dies feiners durant tot l'any, i es preveu que aquest servei s'electrifiqui també al llarg del pròxim 2027. Les reivindicacions dels últims mesos per a una millora en el transport públic que transcorre per la vila s'han materialitzat en l'anunci que la Generalitat de Catalunya fa aquesta millora en la línia del bus express E26 que, com dèiem, entrarà en vigor a partir del pròxim dilluns, dia 21 de setembre. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Diego Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat, però també aprofitava per demanar més millores per al transport públic a casa nostra.
3: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets doncs a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
2: A la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició, juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants, des de l'aturada de la R3 de Rodalies, pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en aquest cas per les millores en el transport públic, aconsegueix hores d'ara l'augment de la freqüència del pas del bus E26. A partir de dilluns 21 de setembre, aquest servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 per sentit de la circulació.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
1: Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.
0: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
2: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
2: I ells, de fet, aquella nit...
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: diumenge 4 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.
1: I ahir el CEP, el Centre Excursionista Parets, va emetre un comunicat oficial on deia que amb molta tristesa comunicaven que per causes alienes al centre, en aquest cas Excursionista Parets, es veien obligats a cancel·lar la Parets Montserrat d'aquest any, que s'havia de celebrar a l'octubre. Han estat esperant els últims permisos de les zones per les quals passa la marxa i, com cada any, fins ara les contestacions eren positives, motiu pel que havien aguantat les inscripcions obertes fins ara, però aquesta mateixa setmana han tingut la contestació de l'últim ajuntament, l'Ajuntament de Terrassa. Malauradament, les condicions i l'alternativa que els plantejava en l'última notificació implicaven ampliar el recorregut amb més de 10 quilòmetres respecte al previst. Per tant, passava de 63 a 73 la prova. Després de valorar-ho detingudament, consideraven que aquesta modificació era excessiva per les dues versions de la caminada i feia inviable mantenir-la en les condicions adequades per a tots els participants i d'acord amb el que havien estat preparant. En aquest cas, un problema que ve, en aquest cas, vinculada amb la pesta porcina, a la zona de, com dèiem, el terme municipal de Terrassa. Això és el que ens deia avui el president del club del Centre Excursionista Parets, el CEP, Carles Martínez.
2: La decisió ha sigut perquè quan han tornat a arribar els permisos que ens faltaven per arribar, el permís de pas que sempre demanem, evidentment, als ajuntaments i als parcs, un dels que faltava per arribar fins ara tot era correcte i tothom havia pel seu municipi els que havien contestat estaven aprovats permisos de pas, ¿vale? Aquesta setmana, el dimarts, es va arribar el de l'Ajuntament de Terrassa, que fem no un trosset gaire llarg pel seu municipi, però bueno, passem per el terme municipal de Terrassa, i un recorregut, un drac que sempre havia passat i que mai havien tingut problemes, se suposa que relacionat amb el tema de la peste porcina, aquest any no ens deixen passar.
1: I l'alternativa que els hi donaven no era viable.
2: I al final, després de parlar amb ells, ens han proposat un recorregut alternatiu que no és viable, i no és viable primer perquè és un recorregut alternatiu que no sabem si realment podem passar o no, perquè és un recorregut que està traçat sobre el plànol, no està fet realment caminant pel territori, i es tindria que comprovar tot i no sabem si realment aquests corriols són viables per passar o no, i després que és un recorregut que suposaria fer la ruta nostra 10 quilòmetres més llarg. O sigui que la ruta llarga, que té 63 quilòmetres aproximadament ara, es transformaria en una de 73, i la curta de 39-40 pues passarien a ser pràcticament 50. I això, aquestes alçades de la preparació, no es pot dir-li a la gent que tindrem que ampliar tot això, el que suposa també posar més habitualment, dissenyat. Tindrem que redissenyar tot el tema de situació d'avituallament.
1: Carles Martínez del CEP també deia que això no els havia passat mai.
2: I per això vam decidir que no, ja no teníem temps de fer-ho. No, és la primera. Ara, alguna vegada, el problema que hi ha sempre és que els ajuntaments triguen molt en contestar. ¿Vale? Nosaltres, ja dic, demanem els permisos com molt tard la primera setmana de juliol, i la gran majoria d'ajuntaments comencen a contestar passat l'agost, ¿vale? I alguna vegada, moltes vegades, hem tingut que anar trucant moltes vegades durant el mes de setembre i primers dies d'octubre trucant als ajuntaments perquè, bueno, a veure què passa, que no tenim encara el permís, ¿vale? Però mai ens havien trobat que taxativament diguin que no, per aquí no podeu passar. És la primera vegada.
1: Pel que fa a les inscripcions, totes les persones que han fet el pagament a través del web rebran l'import íntegre de la inscripció que han abonat els propers dies. En el cas de les inscripcions fetes presencialment, poden passar pel local del Centre Excursionista Parets els dijous de 7:45 del vespre a 9 del vespre i els retornaran l'import en mà.
2: Sí, sí, clar, ja, bueno, nosaltres ja tot el que és les inscripcions que s'han fetes per la web, com que estan fetes a través d'una empresa que es dedica a organitzar aquestes coses, pues la tornada dels diners començarà ja, vale? I després la gent que ha vingut al local a fer la inscripció presencial, pues bueno, li tornarem els diners pues, en efectiu quan vulguin, que passin per local i li tornarem. I si algú té molts problemes per passar, pues, bueno, ja faríem qualsevol altra cosa, o visum, o transferència, o el que sigui. ¿Vale? Però això començarà... De fet, ja alguna persona ahir, que li va arribar el correu informant de l'anul·lació, ja ahir algú ja va passar i li van tornar els diners en efectiu. És una llàstima perquè ja portem feina feta durant mesos. De fet, tot el material de samarretes i regals, sobretot les samarretes ja estan fetes i estaven a punt d'arribar al local. O sigui que, bueno, això ja és una despesa que ja està feta, que, bueno, que quedarà feta per l'any que ve, perquè afortunadament les samarretes no porten l'any de l'edició, sinó només el número de l'edició, i serveixen, però, bueno, el pagament ja... Els diners ja han sortit del CEP per poder fer la feina. I més coses que tenien encarregades que també, evidentment, es tindran que pagar, i que, bueno, les tindríem allà guardades per l'any que ve. L'any que ve pues, començarem, com sempre, a treballar, ja després de la Piolet, començarem a treballar en la Parets Montserrat, i espero que tot el tema aquest de la peste porcina ja estigui solucionat i que, bueno, que no tinguem que anar pensant a veure què passa.
1: Doncs, finalment, la Montserrat Parets, que organitza el CEP, no es podrà fer, s'ha cancel·lat per falta de permisos, sobretot vinculats amb la pesta porcina.
0: David Fernández i José Corbacho estaran al Café Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Café Teatre el 10 d'octubre.
3: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir per oig a pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
9: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
10: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
11: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
12: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest divendres, aquest 18 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem avui al nostre informatiu, farem un repàs a la programació d'activitats per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, aquest 2026, dia que se celebra el 10 d'octubre, amb moltes activitats proposades vers aquest tema i, com tots els anys, un programa especial a la nostra emissora, un programa de ràdio sobre el benefici de l'exercici físic amb la salut mental amb professionals al Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil de l'Ajuntament de Parets. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu, on tenim d'altres que tots aquí tenen format de titulars. També us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Us recordarem que encara hi sou a temps. Fins al pròxim dilluns, dia 21, que es tanca el termini per fer les inscripcions als diferents cursos de català que s'imparteixen a Parets del Vallès. La pròxima setmana tenim una cita amb la Solidaritat, dimecres 23 de setembre, en horari de tarda de 4 a 9. Una nova campanya de donació de sang arriba a Parets del Vallès, a la sala cooperativa. S'acosten les Jornades Europees de Patrimoni 2026, jornades que van del 4 al 10 d'octubre, amb portes obertes i activitats gratuïtes. Nosaltres repassarem quines seran, en aquest cas, els espais, masies i llocs emblemàtics del nostre municipi que es podran visitar com a patrimoni local aquest 2026. Comença en breu un nou curs del cicle Gaudí de Cinema amb la projecció del film Tres Adiosis d'Isabel Cuixet. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar de l'estàtua de la Llibertat de Nova York, i parlarem concretament de curiositats sobre aquesta estàtua. Sabrem coses que potser desconeixeu com a punt final al nostre informatiu d'aquesta jornada. Després hi ha tota l'actualitat esportiva del dia amb l'agenda del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o a aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paretanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions, que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim el 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores. Per més informació, us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: S'acosta el Dia Mundial de la Salut Mental d'aquest any 2026, que s'escau el pròxim 10 d'octubre. Com sempre, dins la programació d'activitats en destaquem el programa que es fa a RAC 107 i que es farà, de fet, el 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, a les 12 del migdia, un programa de ràdio sobre el benefici de l'exercici físic en la salut mental, amb les professionals del Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil, el SAPIC, de l'Ajuntament de Parets. A més, en aquesta programació també destaquem, per exemple, ja el passat dia 14 es va dur a terme al CAP, al Centre d'Assistència Primària Parets, un taller d'autoestima. El dia 21 de setembre, aquest pròxim dilluns, en horari de matí, 11:45 fins 12:45, també al CAP, hi haurà un taller sobre la gestió dels pensaments. Del 5 al 19 d'octubre, a la Biblioteca Can Butxosa, exposició de llibres que podreu visitar per a infants sobre salut mental. El 6 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, a Can Butxosa, joc circuit de bàsquet, que organitza l'associació Triple Bàsquet. El dia 7 d'octubre, en horari de matí, de 9:45 del matí a la 1 del migdia, a l'aparcament de l'Avinguda de Catalunya, amb el carrer d'Aragó, al Camp de les Peces, hi haurà l'activitat anomenada Eliminar estigmes i prejudicis sobre els problemes de salut mental i fomentar que les persones parlin obertament sobre la seva salut mental. És una activitat que organitza la farmàcia del poble. El 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament es farà la lectura del manifest institucional que també anirà a càrrec de l'associació Suficientment i també hi participarà la regidoria de salut de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El dia 10, com us dèiem, en aquest cas altres activitats programades pel Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre, de 11:45 del matí fins les 2 de la tarda a la plaça Doctor Trueta, hi haurà música amb concert de l'Alabai a càrrec de l'associació Suficientment, qui organitza aquest concert. El mateix 10 d'octubre, a les 12 del migdia, el programa de la nostra emissora, RAC 107, amb el Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil de l'Ajuntament. Ja el dia 26 d'octubre, l'Institut La Sínia farà un taller de sensibilització en salut mental per a l'alumnat de segon d'ESO del municipi, amb l'ajuda de l'associació amb experiència pròpia. El 28 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura per Adults i Tertúlia al voltant de la novel·la Internament, de Mònica Ramoneda Rueda. I en aquest cas és tota la programació d'activitats vers aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'escau el 10 d'octubre, però ja aquest mes de setembre han començat les activitats, van començar el passat dia 14 i s'amplien fins a finals del pròxim mes d'octubre. Em recordeu la lectura del manifest del mateix 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: El pròxim dilluns finalitzarà el termini per poder-se inscriure a algun dels cursos que s'imparteixen de català a Parets del Vallès. L'Oficina de Català de Parets començarà els seus cursos de català per adults a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions, com us dèiem, es poden fer fins al com a màxim dilluns, dia 21 de setembre. També recordeu que per prendre part de nou en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o haver demanat una prova de nivell. Podeu trobar tota la informació necessària sobre la inscripció als cursos de català al web del CPNL. Concretament, a Parets del Vallès oferiran dos nivells, dos cursos de català. El B1, que s'impartirà dilluns i dimecres, de 9:45 de matí a 11:45 del migdia, i s'impartirà al Casal de Canoms. I el nivell B2, que serà dilluns i dimecres, que es farà de 4:00 a 6:00 de la tarda, i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística, repartits per Catalunya. Hi trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, també podeu contactar amb l'Oficina de Català de Parets presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274 o a través del correu electrònic parets@cpnl.cat. L'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:45 de la tarda i també dilluns i divendres s'atén en el mateix horari però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets és un servei que ofereix l'Ajuntament de casa nostra i que està coordinat per, en aquest cas, la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a la Sala Serra Cooperativa, hi haurà un nou acapte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i, sobretot, els que vulguin donar plasma, doncs les camilles s'han de reservar, han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93-557-3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els primers donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Són gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar a l'associació amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu aquest passat juliol. Diners recollits a les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i del Concert Vermut. Fem una crida als donants per a tants, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar, l'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant, cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de sang o dels seus components. A més, recordar que la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que un de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Donant sang s'ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acte de sang programat pel dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
2: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que a la campanya d'aquest mes de setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de FANOC. Són gorres que s'han comprat a l'associació FANOC per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paretans i les paretanes col·laborant amb entitats com FANOC, que acompanya infants i les seves famílies amb infants amb càncer.
2: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització FANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa cridar a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer que sempre es torni a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que, recordem, baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema «Quan cal i som». Quan cal i ets, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma i que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major.
2: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies. El plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven tan sols 5 dies. L'ús és diari. Cada dia es necessiten unes 1.000 donacions de sang a Catalunya. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. El pròxim dimecres, 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 9 de la nit, hi haurà un nou acte de sang i plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, o bé al telèfon 93 557 35 66. Recordeu que per donar plasma es pot donar cada 15 dies i per donar sang es poden donar les dones 3 vegades l'any i els homes 4 amb un descans de 2 mesos entre donació i donació com a mínim. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, com sempre amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida. Quan cal, hi som.
0: Notícies.
1: S'estan preparant les Jornades Europees de Patrimoni d'aquest 2026, que començaran del 4 al 10 d'octubre, amb portes obertes i diferents activitats gratuïtes a diferents espais. Podeu saber més informació i tots aquests espais oberts a patrimoni.gencat.cat/JEP. A Parets del Vallès, el diumenge 4 d'octubre, a les 12 del migdia, es podrà fer una visita guiada a la Torre Cellers. El divendres dia 9 d'octubre, a les 12 del migdia, una visita guiada a les pintures de la fàbrica Tippel. I el dissabte 10 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a l'església Sant Esteve. Per inscripcions, perquè les places són limitades, podeu contactar al telèfon 93 573 9800.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Comença un nou curs del cicle de Gaudí de Cinema amb la projecció de Tres Adioses d'Isabel Cuixet. El cicle Gaudí començarà amb un nou curs a Parets i inicia l'últim trimestre d'aquest any amb una de les directores de cinema catalanes més influents i internacionals. El Teatre Can Rajoler projectarà diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda la pel·lícula Tres Adioses, dirigida, com dèiem, per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Miquela Múrgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense gaire importància. Ell és un xef prometedor que es refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, i ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe, en aquest cas Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre, com dèiem, la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre. Un relat que desperta les ganes de viure, està ple d'humor, sensibilitat i tendresa. Escoltem en Carles Garriés de l'associació Butaca 107, que organitzen aquest cicle Gaudí de Cinema i que aquest pròxim diumenge 27 de setembre es podrà gaudir d'aquest film.
3: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment, i també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir l'Alba Rottweiler, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta de les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: El pròxim diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, serà la que obrirà aquesta darrera temporada de l'any dins el cicle Gaudí de Cinema en català. L'entrada costa 4,5 euros i podeu comprar l'entrada en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre, una hora abans de cada representació i, excepcionalment, a les oficines de Can Rajoler els dimarts de 9 del matí a 1 del migdia.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
4: El CEP, el Centre Excursionista Parets, va emetre un comunicat oficial on deia que amb molta tristesa comunicaven que per causes alienes al centre, en aquest cas, Excursionista Parets, es veien obligats a cancel·lar la Parets Montserrat d'aquest any, que s'havia de celebrar a l'octubre. Han estat esperant els últims permisos de les zones per les quals passa la marxa i, com cada any, fins ara les contestacions eren positives, motiu pel que havien aguantat les inscripcions obertes fins ara, però aquesta mateixa setmana han tingut la contestació en l'últim ajuntament, l'Ajuntament de Terrassa. Malauradament, les condicions i l'alternativa que els plantejava en l'última notificació implicaven ampliar el recorregut amb més de 10 quilòmetres respecte al previst. Per tant, passava de 63 a 73 la prova. Després de valorar-ho detingudament, consideraven que aquesta modificació era excessiva per les dues versions de la caminada i feia inviable mantenir-la en les condicions adequades per a tots els participants i d'acord amb el que havien estat preparant. En aquest cas, un problema que ve, en aquest cas, vinculada amb la pesta porcina, a la zona de, com dèiem, el terme municipal de Terrassa. Això és el que ens deia avui el president del club del Centre Excursionista Parets, el CEP, Carles Martínez.
5: La decisió ha sigut perquè quan han tornat a arribar els permisos que ens faltaven per arribar, el permís de pas que sempre demanem, evidentment, als ajuntaments i als parcs, un dels que faltava per arribar fins ara tot era correcte i tothom havia pel seu municipi els que havien contestat estaven aprovats permisos de pas, ¿vale? Aquesta setmana, el dimarts, es va arribar de l'Ajuntament de Terrassa, que fem un trosset gaire llarg pel seu municipi, però bueno, passem per el terme municipal de Terrassa, i un recorregut, un drac que sempre havia passat i que mai havien tingut problemes, se suposa que relacionat amb el tema de la peste porcina, aquest any no ens deixen passar.
4: I l'alternativa que els hi donaven no era viable.
5: I al final, després de parlar amb ells, ens han proposat un recorregut alternatiu que no és viable, i no és viable primer perquè és un recorregut alternatiu que no sabem si realment podem passar o no, perquè és un recorregut que està traçat sobre el plànol, no està fet realment caminant pel territori, i es tindria que comprovar tot i no sabem si realment aquests corriols són viables per passar o no, i després que és un recorregut que suposaria fer la ruta nostra 10 quilòmetres més llarg. O sigui que la ruta llarga, que té 63 quilòmetres aproximadament ara, es transformaria en una de 73, i la curta de 39-40 pues passaria a ser pràcticament 50. I això, a aquestes alçades de la preparació, no es pot dir-li a la gent que tindrem que ampliar tot això, el que suposa també posar més habitualment, dissenyat. Tinc redissenyat tot el tema de situació d'avituallament.
4: Carles Martínez, el CEP, també deia que això no els havia passat mai.
5: I per això hem decidit que no, ja no teníem temps de fer-ho. No, és la primera. Ara, alguna vegada, el problema que hi ha sempre és que els ajuntaments triguen molt en contestar. ¿Vale? Nosaltres, ja dic, demanem els permisos com molt tard la primera setmana de juliol, i la gran majoria d'ajuntaments comencen a contestar passat l'agost, ¿vale? I alguna vegada, moltes vegades, hem tingut que anar trucant moltes vegades durant el mes de setembre i primers dies d'octubre trucant als ajuntaments perquè, bueno, a veure què passa, que no tenim encara el permís, ¿vale? Però mai ens havien trobat que taxativament diguin que no, per aquí no podeu passar. És la primera vegada.
4: Pel que fa a les inscripcions, totes les persones que han fet el pagament a través del web rebran l'import íntegre de la inscripció que han abonat els propers dies. En el cas de les inscripcions fetes presencialment, poden passar pel local del Centre Excursionista Parets els dijous de 8:15 del vespre a 9 del vespre i els retornaran l'import en mà.
5: Sí, sí, clar. Ja, bueno, nosaltres ja tot el que és les inscripcions que s'han fetes per la web, com que estan fetes a través d'una empresa que es dedica a organitzar aquestes coses, pues la tornada dels diners començarà ja, ¿vale? I després la gent que ha vingut al local a fer la inscripció presencial, pues bueno, li tornarem els diners pues, en efectiu quan quan vulguin, que passin per local i li tornarem. I si algú té molts problemes per passar, pues, bueno, ja faríem qualsevol altra cosa, o bitum, o transferència, o el que sigui. ¿Vale? Però això començarà, de fet, ja alguna persona ahir que li va arribar el correu informant de l'anul·lació, ja ahir algú ja va passar i li van tornar els diners en efectiu. És una llàstima perquè ja portem feina feta durant mesos, de fet tot el material de samarretes i regals, sobretot les samarretes ja estan fetes i estaven a punt d'arribar al local. O sigui que, bueno, això ja és una despesa que ja està feta, que, bueno, que quedarà feta per l'any que ve, perquè afortunadament les samarretes no porten l'any de l'edició, sinó només el número de l'edició, i serveixen, però bueno, el pagament ja, els diners ja han sortit del CEP per poder fer la feina. I més coses que tenien encarregades, que també les tindríem allà guardades per l'any que ve. L'any que ve pues, començarem, com sempre, a treballar, ja després de la Piolet, començarem a treballar en la Pares Montserrat, i espero que tot el tema aquest de la peste porcina ja estigui solucionat i que, bueno, que no tinguem que anar pensant a veure què passa.
4: Doncs finalment la Montserrat

0: Serrat Parets, que organitza el CEP, no es podrà fer, s'ha cancel·lat per falta de permisos, sobretot vinculats amb la pesta porcina.
1: David Fernández i José Corbacho estaran al Café Teatre el dissabte 10 d'octubre a 2:15 del vespre.
2: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
3: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Sant Fos, amb pas decisiu per recuperar una joia patrimonial en perill en aquest municipi. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Sant Fos de Campsentelles, celebrat el passat dia 17 de setembre, va aprovar per unanimitat l'expropiació del conjunt monumental del Pou de Glaç de Can Donadeu. D'aquesta manera, la decisió culmina anys de reivindicació ciutadana i obre una nova etapa per a la preservació, recuperació i posada en valor d'un dels elements més singulars del patrimoni històric i identitari del municipi. L'acord representa un pas històric per a Catalan, que afegeix que, en aquest cas, que és el secretari de la Xupera, l'associació ecologista que vetlla per la conservació del patrimoni local, que afegeixen que durant anys la Xupera, juntament amb altres entitats veïns i veïnes del poble, han defensat la necessitat de protegir aquest pou de glaç de Can Donadeu i ha instat a que les institucions actuessin per garantir-ne la conservació i evitar que aquest llegat quedés condemnat a l'abandonament. Amb l'expropiació del Pou de Glaç, l'Ajuntament podrà assumir la responsabilitat directa sobre aquest espai i avançar cap a la seva recuperació. Tot i reconèixer el pas endavant del govern municipal i agrair especialment la tasca duta a terme pel regidor de Patrimoni, l'entitat ecologista local lamenta que la situació no s'hagi pogut resoldre mitjançant l'entesa i el bon acord entre totes les parts. A més, afegeixen que l'expropiació no és el punt final, sinó el primer pas perquè aquest pugui ser recuperat, restaurat i posat a disposició de la ciutadania. En aquest sentit, reclamen definir un projecte rigorós, garantir els recursos necessaris, protegir el conjunt i establir un calendari d'actuacions que permeti convertir el compromís polític en una realitat tangible. Al Vallès Oriental abunden els pous de glaç, construccions que antigament servien per emmagatzemar gel, que s'obtenia de la congelació de l'aigua estancada en les basses construïdes al costat, i en destacar especialment per les seves grans dimensions aquest pou de glaç de Can Donadeu a Sant Fos de Campsentelles, que sembla que es dona el pas decisiu per recuperar aquesta joia patrimonial en perill en aquest municipi. A l'àmbit de successos, parlem dels Mossos d'Esquadra que investiguen la mort d'aquesta passada nit d'un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, a mans, presumptament, del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació corresponents i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès els interns i s'ha informat als serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Justícia destaca que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat. I encara en l'àmbit de successos, ara ens anem a la detenció de dos joves. Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Perpètua de la Mogoda van detenir el passat dia 9 de setembre dos joves de 19 i 20 anys relacionats amb l'agressió amb arma blanca a dos menors durant la festa major de Palau-solità i Plegamans. Els fets van succeir el passat 28 d'agost, quan la policia local de Palau va rebre un avís sobre dos menors ferits amb arma blanca arran d'una baralla que hauria tingut lloc en el marc de la festa major del municipi. A conseqüència de les ferides, tots dos van haver de ser atesos en centres hospitalaris. Un d'ells presentava ferides a la cama i l'altre a la part baixa de l'abdomen, que va requerir una intervenció quirúrgica. Arran d'aquests fets, la unitat de recerca de la comissaria de Sabadell va iniciar una recerca en col·laboració amb la policia local de Palau. Fetes les pesquises pertinents, es va poder identificar els dos presumptes agressors que van ser detinguts el passat 9 de setembre. Es tracta d'un home de 20 anys, al qual se li atribueixen dos delictes de lesions i un delicte d'homicidi en grau de temptativa i d'un altre de 19 anys detingut per un delicte d'amenaces. Tots dos detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Sabadell el passat 10 d'aquest mes de setembre. I acabem parlant de les 24 hores de Barcelona d'automobilisme que reuniran a 34 participants. El circuit de Barcelona-Catalunya es prepara per acollir aquest cap de setmana les 24 hores de Barcelona d'automobilisme Trofeu Fermín Vélez, darrera cita de la Michelin 24 hores European Series i la gran final d'una temporada. La prova vallesana té, a més, un caràcter especial dins del campionat perquè serà l'única cursa de 24 hores al calendari europeu d'aquest 2026, després de 4 cites de 12 hores disputades a Mugello. També amb 60 punts en joc davant dels 40 de les proves de 12 hores, les 24 hores de Barcelona seran decisives per conèixer els campions de la temporada. La 27a edició de la prova comptarà actualment amb 34 vehicles inscrits repartits entre diferents categories. La graella reuneix equips habituals al campionat i alguns dels seus principals protagonistes, a més d'una destacada presència internacional i de l'equip espanyol E2P Racing a la categoria GT3. L'activitat començarà dissabte, 19 de setembre, quan faltin 10 minuts per les 10 del matí, amb la Radical Cup Europe, que disputarà una cursa de 30 minuts. A 3:15 del matí s'obrirà el pit lane de la final de les Michelin 24 hores sèries, abans que a les 12 del migdia es doni la sortida a les 24 hores de Barcelona d'automobilisme Trofeu Fermín Vélez. La cursa s'allargarà durant 24 hores fins a les 12 del migdia de diumenge 20 de setembre. A més de la competició en pista, el paddock acollirà diferents activitats per gaudir de la jornada de dissabte. De les 8 a les 10 de la nit, l'escenari comptarà amb la sessió d'un DJ, seguida de l'actuació de la banda Utopia. A partir de les 10 fins a les 12 de la nit, una nit que culminarà amb a les 12 de la nit amb un espectacle de focs artificials. L'accés al circuit s'efectuarà per la porta 3. La taquilla 3 també estarà oberta per realitzar qualsevol gestió. Els vehicles es podran estacionar a l'antic INA6, l'actual H2, i les tribunes obertes per seguir l'activitat seran la principal, la F, la G i la T10. Qualsevol tipus d'entrada per a l'esdeveniment garanteix l'accés al paddock. El circuit romandrà obert durant la nit de dissabte a diumenge. Les entrades per a les 24 hores de Barcelona ja estan a la venda amb diferents modalitats per poder gaudir de tot el cap de setmana de competició. L'entrada general permet accedir a les tribunes obertes i al paddock, mentre que també hi ha disponibles opcions que inclouen accés a la graella de sortida i també una experiència VIP.
4: El temps a RAC107 FM.
5: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut algun ruixat, sobretot que ha aparegut per aquí la casa nostra i que amb prou feines ha mullat el terra, amb unes temperatures mínimes que han estat de 17 graus una nit una altra vegada de bon dormir. I la jornada de divendres ens hem despertat amb la presència encara de molts núvols aquí al poble, i és que encara tenim restes d'inestabilitat i que ha provocat algun ruixat, per exemple, a punts de la ciutat de Barcelona i també a les àrees més properes. Però repetim, aquí ha estat un matí de divendres molt ennuvolat i que a la tarda sí que tindrem obertura de moltes més clarianes. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'ahir dijous. Ahir vam fer una màxima de 25 graus, doncs bé, avui aquestes màximes rondaran entre aquests 23 a 25 graus. A la tarda, com diem, obertura de clarianes, seguirem amb aquesta calma i tranquil·litat. I ja amb els ulls posats, al cap de setmana es presenten unes jornades de molta estabilitat, de molta tranquil·litat. Demà al matí sí que ens podrem despertar amb bancs de boira, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, i que inclús aquí encara també ens podran afectar. Però una vegada surti el sol, aquests bancs de boira s'aniran trencant, s'aniran esqueixant i quedarà un dissabte, això sí, amb el cel molt més variable. Temperatures que a poc aquí per els Vallès també aniran recuperant-se. No venen grans calorades ni de bon tros, però sí que les temperatures del cap de setmana es mantindran una miqueta més suaus. I diumenge es presenta una jornada molt més assolellada, molt més tranquil·la. I amb els disposats també com anirà la següent setmana, la setmana vinent sembla que serà també molt més tranquil·la, on les temperatures tocaran sostre, sobretot dimarts i dimecres, i això sí, amb absència de precipitació, almenys la primera part de la setmana. Ho anirem seguint aquí a RAC107 i a Twitter, a MT Parets. Que tingueu bon cap de setmana.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
3: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens porta a visitar a l'Estàtua de la Llibertat de Nova York per conèixer precisament les seves curiositats.

0: de la Declaració d'Independència dels Estats Units i com un signe d'amistat entre les dues nacions. A continuació, ara sí, us detallem altres curiositats que potser doncs, no coneixeu tant de la famosa estàtua. Per exemple, el rostre de l'estàtua de la Llibertat es diu que va ser modelada sobre la base del de la mare de l'escultor, Frederic August Bartholdi. Aquesta colossal estàtua va ser inspirada en les escultures clàssiques de Grècia i de Roma. L'estàtua de la Llibertat va ser un regal, com us dèiem, de França als Estats Units l'any 1886. La corona de l'estàtua té ni més ni menys que 25 finestres i 7 punxes. Es pensa que les 7 punxes de la corona representen els 7 continents, així com els 7 oceans del món. No obstant això, les punxes en realitat són rajos de sol i el cercle és un halo. El pes de l'estàtua de la Llibertat el conformen ni més ni menys que 31 tones de coure, 125 tones d'acer i 27.000 tones en concret doncs, d'altres materials. La torxa de l'estàtua ha estat tancada al públic des de l'any 1916. Quan el vent supera els 80 km per hora, l'estàtua de la Llibertat es tomba lleugerament uns 8 centímetres, mentre que la torxa ho fa amb uns 12 centímetres. A l'estàtua de la Llibertat han ocorregut almenys, malauradament, 3 suïcidis al llarg dels últims anys. Des dels començaments de la cinematografia, l'estàtua de la Llibertat ha estat utilitzada com a escenari d'una multitud de pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules en la qual va aparèixer va ser el film l'any 1917 de l'immigrant d'en Charles Chaplin.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: I amb la punta del dia, viatjant fins a l'estàtua de la Llibertat avui a Nova York, posem el punt i final al nostre informatiu d'aquest divendres, 18 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: I anem a parlar del Club de Futbol Parets, el primer equip, perquè comença aquesta setmana la Lliga. Amb en Viri, el Viriato Álvarez, l'entrenador, parlarem de com ha vist la pretemporada, com veu l'equip i com veu l'inici de Lliga al camp del Voltregà. Viri, com estàs?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Bé, quin regust et dona? Porteu ja setmanes de pretemporada. Com veus l'equip?
2: Sí, aquesta ja és la cinquena setmana que portem, que és la primera de Lliga, i bé, la veritat que una pretemporada que ha anat molt bé. Els objectius que eren arribar al millor possible amb els màxims de jugadors disponibles, que era un dels objectius, com dic, que no es lesionessin i que sobretot arribessin bé, doncs crec que hem estat a prop d'aconseguir-ho. Tenim un parell de baixes, tres baixes per aquest cap de setmana.
1: Vaja.
2: Però, tenim 20 jugadors disponibles, 20-21, llavors, contents, i a més també a nivell de model de joc, que hem donat una passada endavant. A més també ha sigut fàcil l'adaptació dels nous, perquè hem fet 14 renovacions i hem pujat 4 o 5 nois de la base. Llavors hi ha un grup de 19 jugadors que ja estaven aquí al club i bé, les incorporacions que han sigut, crec que han sigut 6 o 5, doncs bé, s'ha adaptat ràpid i bé i molt contents.
1: Tens incorporacions importants, el Germán Ruiz, entre ells en Guillem.

0: Els resultats, hi ha hagut una mica de tot. El que va, bueno, els resultats és una mica el de menys, no?, a la pretemporada.
1: Sí, jo sempre dic que ens hem de quedar amb les sensacions. La pretemporada està per això, per fer-la, per agafar ritme, conceptes, i per arribar el millor possible a la jornada 1. Si es guanya, es treuen coses positives, però quan es perden, quan es perden bé, i bé, com dius, ha hagut de tot. També és cert que no hem jugat amb cap rival de categoria o menys categoria, tots han sigut d'una o dues categories més, i bé, crec que l'equip, que el dubte que tenia era per jugar amb equips de major nivell, bueno, tindria poc la pilota i patiria més i treballaria més a nivell defensiu. Crec que només ha sigut el segon amistós, al camp del Martorell. Ho vam patir molt i vam defensar molt de temps, però la resta de partits crec que bé, hem estat...
2: Heu portat la iniciativa, sí.
1: Sí, la veritat que sí. I bé, com t'he dit al principi, molt contents, però ara ja comença els 3 punts a cada setmana i l'important, i bé,
2: ara sí.
1: Crec que arribem preparats.
2: Dius que amb baixes. Baixes importants?
1: Bueno, qualsevol baixa és important, però sí que és cert que, bueno, un dels objectius era aquest, era controlar molt les càrregues. L'Albert Alcoba, el preparador físic, ho porta molt bé, i crec que hem donat una passada endavant, i bueno, han sigut lesions... bé, el Pol, que ja venia de l'isqui una mica tocat l'any passat, ha recaigut. El Gerard, que també pujava al juvenil, ha tingut una lesió a la feina i també el farà estar fora unes setmanes. I la tercera baixa, crec que potser el recuperem aquesta setmana, però bé, arribem amb efectius, i crec que, com dic, l'Alcoba ha fet una bona feina i arribem en bones condicions per afrontar la jornada 1.
0: Tu destacaves sobretot els nous fitxatges i com us ha quedat la plantilla, però destacaves el cos tècnic nou, que veig que us heu adaptat bé i que els veus amb moltes ganes, no?
1: Sí, ja t'he nombrat
0: a la Cova,
1: gent del poble, de club, que té sentiment per l'escut, i la veritat que molt contents amb ell. També hem incorporat el Medi com a segon entrenador, que bé, portava uns mesos al club, i la veritat que ens està ajudant molt, sobretot a treballar en pilota, i crec que també està fent molt bona feina. Uh-huh. També ha arribat al Pol, un nano jove amb moltes ganes de fisio, i també aquesta feina amb la Cova, amb la redactació dels lesionats o els tocats, també molt bé. I bé, també el Darwin, que és el germà del Jaime, del jugador,
2: sí,
1: com a entrenador de porters, que va començar fa uns dies, i bé, contents amb tot el que hem incorporat.
0: Bé, Voltregà, primer rival. Què saps del Voltregà?
1: Bé, tenim, crec que t'ho he dit abans, no tenim massa informació a dia d'avui dels rivals. És una categoria nova per mi, com a entrenador, vull dir,
2: sí,
1: perquè bueno, portava diverses temporades al primer equip, a primera catalana, i tot i ser una menys, doncs hi ha equips nous, jugadors nous, entrenadors nous, camps nous, i bé, m'hauré d'adaptar el més ràpid possible a la categoria, conèixer-los, però bé, a dia d'avui, com a plantilla i com a jugadors i entrenadors, el que conec és el Mollet i una mica d'algun equip, però molt puntual, i bé, del Voltregà no m'ha aconseguit cap partit, però bueno, a treballar a mirar el nostre i a ser protagonistes, i bé, sí que podem dir que és un equip que ara no va molt jugar tot l'any, que és un any passat, que va pujar a tercera segona, que és un camp molt, molt petit, que domina la pilota aturada, això sí que ho sabem, i bé, bueno, pensarem en nosaltres i com t'he dit, afrontarem el... crec que m'arribem bé i afrontarem el partit amb moltes garanties i espero que ens portem els 3 punts allà.
0: Trobarem partits macos, perquè hi ha molt rival de la comarca, Canovelles, Vilanova, Bellavista, Milan, el Mollet, el Santa Perpètua, el Martorelles, l'Olímpic de la Garriga, déu-n'hi-do, no?
1: Sí, no sé si eren 9 equips d'aquí de la zona, del Vallès, i...
0: Bueno, i algun del Maresme, que també, déu-n'hi-do, perquè sí. Hi ha equips Llàntia, Llavanera, el Llavaneres, que sí. Em sembla que deu jugar algun ex del Parets.
1: Sí, el Parri, sí. L'excapità d'aquí del Parets fa un parell de temporada. Sí.
0: Correcte.
1: Crec que eren 9 del Vallès, 2 d'Osona, i doncs suposo que si la resta seran 5 del Maresme.
0: Mm.
1: Sí, sí.
0: Rivals... hi ha coses bones i dolentes en aquestes coses, no? Però, bueno, també s'aprecia no fer viatges molt llargs i tenir rivals que són veïns, no?
1: Sí, el positiu és això, que bueno, no tenim aquests viatges d'hora, hora i mitja, que pràcticament entre la convocatòria i el partit i el viatge, doncs... Se't donava tot el dia.
0: Sí, ja no heu d'anar a Figueres i tot això, ni Palamós, sinó... Sí,
1: crec que la sortida més llarga és la d'aquest cap de setmana, a Voltregà,
0: sí.
1: I són 40 minuts o coses així. I bé, això, com dius, els derbis que faran també que doncs, hi hagi més ambient de futbol, tot i ser una categoria menys, crec que hi haurà més ambient de futbol en segons que partits, tant a casa com a fora, i bé, això és positiu, i també afrontar la temporada amb un objectiu clar, que potser fins ara l'objectiu, tot i ser ambiciosos en categories, o sigui, a la primera catalana, de voler estar dalt, però l'objectiu era mantenir la categoria aquest any l'objectiu canvia 100% i hem de ser protagonistes i també és maco, no?, afrontar una temporada així. És difícil també, perquè és molt exigent, però bueno, traurem coses positives i esperem que sigui una temporada bonica.
0: Aquest dissabte, 4:45 de la tarda, al camp de futbol municipal de Sant Hipòlit, de Voltregà, Voltregà-Parets, debuta a l'equip de Viri a aquesta... competició, nova competició. Esperem que us vagi bé i tant de bo que aquest any l'equip sumi molts punts i suma moltes victòries i estigui a dalt de la classificació. Esperem que sí, no?
1: Sí, i tant. És l'objectiu.
0: Viri, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carles. Adéu.
3: Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de dos nivells, de nivell inicial al nivell 0 i de nivell 1, per a dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. En Manu Díaz és l'inspector en cap de la policia local i serà l'instructor del nivell 0. I en Joan Parés, agent del cos policial del municipi, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà a l'octubre a Parets.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, això és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra en situacions de, que nosaltres diem de sense retorn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i fins ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local, i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. I respecte al curs de nivell 1, s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda i el curs en aquest cas començarà el dia 5 d'octubre i acabarà el dia 28 d'octubre amb un total de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sàpiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important, perquè a més empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar a una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Les dones que vulguin participar en aquest taller d'autodefensa han de ser majors d'edat. Més detalls de la formació ens els dona l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz.
2: Bueno, de mínim 18 anys és l'edat que demanem, i màxim les que vulguin. Sé que és cert que és un taller que és de molta acció, de que estem treballant tota l'estona, que hi ha situacions de... Hay que estar una miqueta, no preparada físicament, però disposada a caure al terra. Normalment el primer dia de taller la gent ja veu si és el taller que vol fer o millor no, però no tenim tope d'edat. Mira, dilluns i dimecres farem el nivell 1, o sigui, el nivell més alt, que hi serà de 18 a 20 de la tarda, se la podrà veure, i dimarts i divendres ho farem el nivell 0 al mateix lloc a la mateixa hora.
1: Les inscripcions per participar en aquest taller d'autodefensa per a dones majors d'edat i amb dos nivells, iniciat i avançat, ja es poden realitzar a través del mail siat@parets.cat. Hi haurà servei de canguratge que s'ha de demanar abans de la sessió corresponent. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza de nou aquest curs d'autodefensa per a dones que s'impartirà el pròxim mes d'octubre.
0: RAC 107, notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de dos nivells, de nivell inicial al nivell 0 i de nivell 1, per a dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. En Manu Díaz és l'inspector en cap de la policia local i serà l'instructor del nivell 0. I en Joan Parés, agent del cos policial del municipi, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà a l'octubre a Parets.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta en el terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense torn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. I respecte al curs del nivell 1, s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda i el curs en aquest cas començarà el dia 5 d'octubre i acabarà el dia 28 d'octubre amb un total de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sàpiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important, perquè a més empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Les dones que vulguin participar en aquest taller d'autodefensa han de ser majors d'edat. Més detalls a la formació ens els dona l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz.
2: Bueno, de mínim 18 anys és l'edat que demanem, i màxim les que vulguin. Sí que és cert que és un taller que és de molta acció, de que estem treballant tota l'estona, que hi ha situacions de... Hay que estar una miqueta, no preparada físicament, però disposada a caure al terra. Normalment el primer dia de taller la gent ja veu si és el taller que vol fer o millor no, però no tenim tope d'edat. Mira, dilluns i dimecres farem el nivell 1, o sea, el nivell més alt, que hi serà de 18 a 20 de la tarda, se la podria donar, i dimarts i divendres ho farem el nivell 0 al mateix lloc a la mateixa hora.
1: Les inscripcions per participar en aquest taller d'autodefensa per a dones majors d'edat i amb dos nivells, iniciat i avançat, ja es poden realitzar a través del mail siat@parets.cat. Hi haurà servei de canguratge que s'ha de demanar abans de la sessió corresponent. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza de nou aquest curs d'autodefensa per a dones que s'impartirà el pròxim mes d'octubre.
0: RAC 107, notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Putjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event, sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonic amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, serà Can Putjosa. I, bueno, doncs, serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tíquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: Un tardeo.
1: Sí.
2: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí.
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també.
1: Molt bé, nou.
2: Per pròxims anys, no? Per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
2: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
1: Sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys. I res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta i... disfrutareu d'una bona tarda, nit, al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.

0: Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre. Qui està fent pretemporada ja des de fa unes setmanes és el sènior A femení del bàsquet Parets, que enguany jugarà a la segona categoria femenina, segona catalana, i començarà la Lliga, concretament té la jornada número 1, el 26 de setembre, a casa, un quart de vuit, contra el Draft Gramenet. Recordem, un equip que va pujar de categoria i que tindrà com a rivals la S, el Minguella, el Centre Catòlic, l'Hospitalet, el Lipsi, la Salle Bonanova, el Bàsquet Ateneu Montserrat, o Virolai, el Claret, el Gramenet, el Bàsquet Safa, el Bàsquet Cores i el Lluïsos de Gràcia. Com podeu veure, molts equips, la majoria de la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana més propera. Seran rivals amb durs. Vam voler parlar amb una de les jugadores noves, en aquest cas un dels fitxatges que torna, en aquest cas, al bàsquet Parets, com és la Laia Grande, i això és el que ens deia.
1: La pretemporada, la veritat, és que ha anat molt bé. De moment només hem jugat un amistós, però portem entrenant unes setmanes. I aquest partit ens ha servit per començar a agafar sensacions, conèixer-nos millor dins la pista i començar a treballar la forma de jugar en equip. Encara ens queden dos amistosos, que són aquest cap de setmana, i segur que ens aniran molt bé per començar a agafar ritme i preparar-nos de la millor manera possible per començar la Lliga. Que sembla que no, però ja la tenim aquí perquè comencem la setmana que ve, el 26. I, en resum, les primeres sensacions han sigut molt positives, estem treballant molt bé, a més hi ha un molt bon ambient dins l'equip. I la veritat és que tenim moltes ganes de començar i de veure com se'ns presenta aquesta nova temporada.
0: Que segur que anirà bé. Laia Grande és un dels fitxatges, però hi ha moltes més jugadores. Amb elles anirem parlant. Anirem parlant també amb el seu entrenador, Juanjo, en aquest cas, que ens parlarà també de properament de com veu aquest inici de temporada del bàsquet Parets Sènior A femení.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Com vam parlar, l'atleta del Club Atletisme Parets, l'Ariadna Navarro, ja està des de l'agost a la Universitat de Texas, a Houston, on està fent també i practicant el seu esport favorit, que és l'atletisme, i ja ha fet diverses proves. En una va quedar setena, una posició molt bona, destacant que hi havia atletes de diverses zones dels Estats Units i que tenien un gran nivell. Hem volgut parlar amb l'Ariadna Navarro i això és el que ens deia de la seva experiència als Estats Units.
2: Doncs vaig arribar aquí el 22 d'agost a Texas, Houston, als Estats Units, i una setmana i mitja després ja teníem la primera competició. Llavors aquesta vaig quedar setena, la veritat és que bastant contenta. Vaig quedar primera del meu equip, de HCU, que és la universitat on jo estic, i setena en total. I la veritat és que va ser una cosa que em va agradar bastant. No va ser aquí a prop, o sigui, era una hora i mitja de trajecte, vam anar amb autobús. I la veritat és que força bé, em van dir que setena, quedar top 10... està molt bé, perquè és com que competeixen tots els equips de Texas.
1: Però a la següent prova que va fer ja va quedar primera. Segurament no tenien, en aquest cas, atletes rivals tan fortes com tenia la primera, però aquí es destaca el nivell de l'Ariadna Navarro, i properament en tindrà més, una a Arkansas.
2: I després, una setmana després, vam tenir una altra competició. Aquesta està a mitja hora d'aquí, i vaig quedar primera. Sí que és veritat que em van dir que aquesta seria una miqueta més... O sigui, que no hi hauria tant nivell com l'altra, però que hi hauria nivell. I sí, vaig quedar primera i molt contenta, l'equip també supercontent. I doncs aviam les següents competicions. La següent, si tot va bé, és Arkansas. I anirem amb avió. I només van 6 de cada... O sigui, 6 masculins i 6 femenins. I aviam si m'agafen. I ja està.
1: Doncs l'atleta del Parets, Ariadna Navarro, doncs està als Estats Units, com dèiem, a Houston, a la Universitat de Texas, practicant el seu esport favorit, que és l'atletisme, i com dèiem, ja ha guanyat una de les proves que ha disputat.
3: I found this photograph. El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a Rap 107. Cada segon dimecres de mes, a 2:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, al matí, a 2:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

0: Cada tarda de 6 a 2 quarts de 8 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i a més t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAC 107.
1: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de carencias que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.

0: La música jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre, podeu escoltar la millor música jazz de tota la història. Jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari i la Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb Rap 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de Rap 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
2: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de Rap 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem a la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs, la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls del so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre la

0: Jo agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'Associació Fotogràfica Parets celebrarà el pròxim 2027 el seu 15è aniversari i ja estan preparant una agenda d'activitats molt interessants.

0: Interessant. Abans, però, el seu president, en Miquel Portell, ens ha volgut fer un repàs de les darreres activitats dutes a termes a Parets, com per exemple la seva participació a la Diada de l'11 de setembre.
1: Les nostres activitats que durem a terme durant el 2027 amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la Fundació de l'Associació Fotogràfica. Durant el mes de setembre s'han dut a terme diferents activitats, així com el dia 6, reportatge fotogràfic en Vall de Gitanes, dins el festival Adifolk 2026, amb la participació del grup de dansa de Panamà. El dia 7, reunió d'entitats de la xarxa per preparar la propera mostra d'entitats a celebrar el 25 d'octubre. El 8 per la tarda, presentació dels cursos de fotografia i vídeo al casal de Can Butxosa. El dia 10, inauguració de l'exposició fotogràfica del nostre soci Toni Barbany en el vestíbul del Teatre de Can Rajoler. I el dia 11, l'ofrena floral davant del monument 11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. Per aquest mes no tenim res més que dir-vos, si més no, animar-vos a formar part del nostre col·lectiu i, com sempre, tot gaudint de la fotografia.
0: De cara a la tardor ja tenen actes programats dins la seva agenda, com la fotolliga, exposicions i altres activitats que ens recorda en Miquel Portell.
1: En quant a properes activitats, doncs, com sempre, cada divendres de 7 a 9 de la tarda, a la sala d'entitats de Canoms tenim la reunió periòdica per tal de preparar, com sempre, el proper curs, que ja començant amb temes de la fotolliga, que ja els tenim seleccionats per tal que cada soci pugui aportar una fotografia sobre un tema i després poder-la valorar. També tenim ja preparar una exposició que ara al desembre sobre el tema de l'aigua, ja sigui amb rius, cascades, gotes, en fi, tot un ventall de fotografies sobre aquest bé apreciat de la natura.
0: L'Associació Fotogràfica Parets va néixer el 2012 de la mà d'un grup d'amics apassionats per la fotografia amb l'objectiu de compartir coneixement, créixer junts i gaudir d'aquesta afició. L'Associació Fotogràfica Parets ofereix als seus socis cursos, tallers per a tots els nivells, sortides fotogràfiques periòdiques per descobrir i practicar en entorns variats, un estudi fotogràfic equipat, exposicions i activitats per difondre la fotografia i donar visibilitat al talent local, participació en la Fotolliga, on comparteixen les seves imatges participant en un concurs que estimula la creativitat i la millora de la tècnica, organització del Fotogràfic Parets, que se celebra cada any des de l'any 2013. Si us agrada la fotografia i voleu formar part d'una comunitat activa, us convidem a conèixer-los en divendres de les 7 a les 9 de la nit, que es donen cita a la sala d'entitats de Canoms. També podeu enviar un correu a l'adreça info@afparets.com.
2: Si sembla violència masclista.
3: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
2: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 012. La millor resposta.
1: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
2: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
1: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure a Palau Sant Jordi.
3: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
5: Aquest passat 11 de setembre, 70 persones de la colla castellera Els Manyacs de Parets van ser convidats a participar a la diada del tercer aniversari dels Mataresos de l'Alguer. Van poder celebrar la cultura que els uneix fent castells i molta xarxa. Aquesta visita va ser dins els actes de les festes de Sant Miquel. El resultat va ser realitzar diferents castells a germanor amb l'objectiu de gaudir d'una jornada festiva compartint cultura. La colla ha valorat molt positivament aquesta invitació a l'Alguer, una ciutat tradicionalment de llengua catalana situada a Sardenya, Itàlia, al nord-oest de l'illa, a la província de Sàsser, a la regió de Nurra. La Barceloneta de Cerdanya, així és com és conegut l'Alguer. L'essència catalana encara és als carrers, més enllà d'aquesta visió de postal que tothom té a la ment. La presidenta de la colla castellera Els Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, es mostrava molt contenta de poder celebrar l'11 de setembre, Diada de Catalunya, a Terres de l'Alguer, un petit tresor al nord-oest de l'illa de Sardenya, Itàlia, on es parla català.
6: Doncs fa gairebé un parell de mesos ens van contactar de la Fundació per convidar-nos a participar de les festes de Sant Miquel aquí a l'Alguer. I la veritat, el projecte ens va motivar molt i, tot i que era període gairebé vacacional, doncs ens hem organitzat durant l'agost amb l'ajuda de Mataresos i la Fundació, que ens han facilitat doncs, tot el que és l'anada i tornada amb vaixell, els allotjaments i tot. Doncs bé, ens hem plantat aquí 70 manyacs a fer castells a fondo i molt il·lusionats perquè, més amb una diada tan especial com és l'11 de setembre, que festegem a Catalunya, poder-ho festejar aquí amb els mataressos, a l'Alguer, en català, i amb una manifestació de cultura catalana tan important, doncs ens omplia molt com a projecte, no?
5: Els Mataresos de l'Alguer és la primera colla de castellers de Sardenya i de tot Itàlia, que va ser fundada l'11 de setembre del 2023. Els seus colors són el vermell, com el color del corall. La seva ciutat és un dels llocs del Mediterrani on la pesca i l'elaboració del corall és més coneguda. La Marga ens en detallava les diferents activitats de les que van ser partícips amb molt d'orgull.
6: I bé, doncs això, el dissabte vam fer la Diada Castellera, l'11 de setembre vam fer un assaig a plaça, a fora també, vam cantar els segadors al final, vam estirar senyeres, hi havia molta representació per part de la gent de l'Alguer també, i el dia 12 vam fer la Diada Castellera, on, com que eren dates una mica complicades, perquè tant els mataresos tenien molta gent encara fora, ells no havien començat encara assajos perquè començaven el dia 15 i nosaltres veníem amb un parell d'assajos fets, a més després de les vacances doncs no anàvem a fer coses noves ni tal, llavors bàsicament ha sigut fer castells de germanor i gaudir bàsicament de la trobada. Un cop hem acabat la diada ens van convidar a un sopar amb un acte musical amb música catalana i algaresa i la veritat que ho vam gaudir molt, ho vam disfrutar molt i per la colla ha sigut també una trobada important perquè tot aquest tipus d'activitats fan colla i ens ho hem passat superbé. Encara està a repetir, que ens tornin a convidar, potser que vinguin des d'aquí, no ho sabem tampoc, però bé, encara està a col·laborar segur una altra vegada.
5: Si us agraden els castellers, si voleu fer castells, no importa l'edat que tingueu, només compten les ganes, us podeu animar i posar-vos en contacte amb la colla castellera Els Manyacs de Parets. Els trobareu a la seva seu, al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès, a la Morada, o també els podeu fer arribar un missatge a través de les xarxes o a través de la seva adreça info@manyacs.cat.
4: Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.

Ja. I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir: vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir: bé,

Yeah.

Podcast. Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM. Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM. Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM.

Duquesne.

I'm gonna go to the bathroom.